0: va karhala va muka va hlaya tibuku va hlamba va tlela so hi ri
1: vheke loko va ri bolweni
0: va experience 3 days ya successful lava football dyondza swo tala identify na talent endla ku hi languta e raw talent hi na vabyaela va taka va ta vhakacha swipano swa le henhla ready hi na vana va ku ringana 3 or 4.